0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les Balears entren avui oficialment en una nova onada de calor. La nit ha tornat a ser tropical en molts de municipis que no han baixat dels 25 graus i en zones de la Serra de Tramuntana, com Banyalbufar, l'efecte FOEM ha deixat temperatures de 36 graus a la 1:30 de la matinada, 35,8 a Lluc o 32 a Sóller. L'alerta serà taronja a l'interior de Mallorca per màximes que poden arribar als 39 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga a partir del migdia. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dimarts, dia 21 de juliol. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars amb Amador Bausa. Reclamen mesures urgents.
2: Davant el risc extrem d'incendi forestal a Eivissa, el Gengob denuncia que el model turístic de l'illa augmenta les possibilitats d'incendi i dificulta les tasques d'evacuació i d'extinció en cas d'emergència.
1: Pintades que representen símbols nazis.
2: Així han aparegut dues cases vinculades a les dues activistes de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que van ser detingudes per realitzar pintades a immobiliàries de Santa Maria.
1: I en els esports?
2: Nova baixa al Mallorca després de baixar a segona divisió. El jugador Samu Costa estaria preparant la seva sortida del club per anar-se'n a l'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. El seu traspàs estaria negociant per un preu de 25 milions d'euros.
1: Tot d'una ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió, en una jornada en què seguim xerrant de calor intensa perquè les temperatures se mantenen en general amb pocs canvis, encara que poden baixar lleugerament a punts del nord de Mallorca i de Menorca. Màximes de 37 graus a Palma, 34 a Eivissa i Mahó, 32 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag. És de nivell taronja perill important a l'interior de Mallorca. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma i Eivissa, 27 a Mahó i 28 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Treure retencions a carretera d'Inca des del polígon de Sant Castellà al final d'incorporació a la via cintura. A la via cintura troba el tràfic que comença des de l'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I el que és a la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Des de per ara, molt bon dia.
1: Ho dèiem en portada, les Balears entren avui oficialment en una nova onada de calor. La nit ha tornat a ser tropical en molts de municipis que no han baixat dels 25 graus.
2: I encara més en zones de la Serra de Tramuntana com Banyalbufar o Estellencs, l'efecte FOEM ha deixat temperatures de 36 graus a la 1:30 de la matinada, 35,8 a Lluc o 32 a Sóller. L'alerta avui serà taronja a l'interior de Mallorca per màximes que poden arribar als 39 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga a partir del migdia.
1: En aquest context, el Gengob a Eivissa reclama mesures urgents davant del risc extrem d'incendi forestal a l'illa. El grup ecologista denuncia que el model turístic amb habitatges vacacionals dispersos en masses forestals amb elevada influència de turistes que desconeixen la normativa augmenta les possibilitats d'incendi i dificulta les tasques d'evacuació i d'extinció en cas d'emergència. Xaviara, bon dia.
5: Bon dia. Per això han presentat un escrit davant del Consell Insular i el Govern on demanen actuacions immediates per protegir la població, mesures que passarien per restringir i controlar l'accés de vehicles als espais forestals durant els episodis de risc extrem, informació obligatòria als visitants o fer complir la normativa als habitatges situats en zones de risc. Els ecologistes denuncien la passivitat, diuen institucional, en la protecció dels espais naturals. Neus Prats és vicepresidenta del Gengob.
6: Teòricament, els habitatges, els forestals han de tenir les faixes de protecció, etcètera, etcètera. Això no se fa complir en absolut. No hi ha hagut, que jo sàpiga, ni un sol expedient que obligui a un habitatge d'aquestes característiques a fer això.
5: A més, es reclamen més restriccions per a l'eclipsi solar del 12 d'agost als punts elevats de l'illa, on s'espera molta afluència de persones. Adverteixen que en molts d'ells, situats a zones forestals, només hi ha un únic vial d'accés que dificultaria l'evacuació en cas d'emergència.
1: I encara sobre calor, però ara en clau laboral, el sindicat USO denuncia davant la Inspecció de Treball i el Govern que un centenar de vigilants de seguretat de l'aeroport de Son Sant Joan fan feina sense aire condicionat i a més de 30 graus a la majoria de les terminals. AENA assegura que les màquines estan espanyades.
2: És una situació que, asseguren, sumada a la gran quantitat de passatgers que passen per l'aeròdrom, complica encara més que els treballadors exerceixin la seva feina en unes condicions dignes. Miguel Sañudo és el portaveu d'USO.
7: Hay trabajadores que se tienen que cambiar el uniforme dos veces en un turno y otros que incluso han ido a la mutua con mareos y dolores de cabeza. Que al final no ha sido un golpe de calor, pero que sí ha venido derivado del exceso de calor.
1: Tot això el mateix dia que coneixem que les Illes Balears varen ser la comunitat autònoma que més passatgers va rebre per avió el mes de juny. Foren 2,3 milions, la qual cosa suposa un 20% del conjunt de l'Estat.
2: Així ho publica Tour España, constatant que l'arxipèlag supera a Barcelona, Madrid i Andalusia. El 87% del flux total de passatgers era europeu, un 4,4% més que el juny de l'any passat, seguit d'Amèrica i Àsia.
1: Indignació per part dels empresaris del sector turístic de l'oci nocturn a la platja de Palma pels talls de llum en plena temporada alta. Qualifiquen la situació d'intolerable i ja preparen accions legals contra la companyia elèctrica per compensar possibles pèrdues. Les panes s'han repetit durant tot el cap de setmana a la zona de Can Pastilla, coincidint amb un dels moments de més afluència de visitants i en plena onada de calor. Més de 2.000 abonats es van quedar fora llum.
5: Els talls d'electricitat han afectat la feina d'hotels, restaurants i comerços, però també el dia a dia dels veïnats. La vicepresidenta de la patronal hotelera, Margarita Mayol, denuncia que no es tracta d'una avaria puntual i alerta de l'impacte per a la imatge de la platja de Palma com a destinació turística.
8: Estamos en uno de los momentos más importantes del verano y lo que se están encontrando muchos turistas es incertidumbre, falta de servicio y una imagen del destino que no nos podemos permitir. Esto no puede normalizarse. Cuando los cortes se repiten y afectan a distintas zonas, estamos ante un fallo estructural o de gestión.
5: Els hotelers han posat la situació en mans dels seus serveis jurídics per reclamar indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i exigeixen a la companyia una solució immediata per garantir el subministrament. Unes crítiques a les que s'afegeixen també des del sector de l'oci nocturn. La patronal Abone considera prioritari que s'adoptin mesures per tal de revertir aquesta situació abans dels propers caps de setmana de màxima afluència. Escoltam el seu portaveu, Carlos Lucio.
9: Cortes que duran varias horas y que impiden el normal funcionamiento de los negocios. Desde Abone lo que queremos es que se nos diga qué está pasando y qué medidas se van a tomar para que esto no siga sucediendo y que no vuelva a suceder en el futuro.
1: I enmig de la temporada turística, els pagesos han denunciat els incompliments sistemàtics, diuen, de la llei turística, que obliga els hotelers a oferir un mínim del 3% de producte local. Denuncien també inacció per part del Consell de Mallorca. La institució, en canvi, es defensa, assegurant que fa més inspeccions que mai, però es nega a donar dades d'expedients oberts.
2: Per escenificar les seves molèsties, la Unió de Pagesos de Mallorca ha entregat una caixa amb productes del camp al Consell de Mallorca. Més enllà dels incompliments que denuncien, reclamen que s'incrementi aquest mínim del 3%. Escoltam a Joan Gaià, coordinador de la Unió de Pagesos de Mallorca.
10: Ja han emparat ja sanció a cap hotel per incompliment del consum de producte local. L'immensa majoria dels hotels no compleixen i el Consell de Mallorca fa 3 anys que se dediquen a revoltar per no fer una inspecció així com tot.
2: Des del Consell diuen que vetlen pel compliment de la llei, però que no poden revelar quants d'expedients de sanció s'han obert per la llei de protecció de dades. Escoltam a Guillem Ginart, conseller de Turisme.
11: Mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: A Santa Maria, dues cases vinculades a les dues activistes de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que van ser detingudes la setmana passada per realitzar pintades a immobiliàries del poble, han aparegut vandalitzades amb pintades que representen símbols nazis. Més concretament, hi havia dibuixades una esvàstica a mig fer i una estrella de David.
5: La família ja ha denunciat els fets. Segons el missatge de les víctimes, Josep de Lluís, no s'ho prenen com un atac personal, sinó a una necessitat de fer mal a les lotes mitjançant l'expressió d'una ideologia extrema i totalment contrària a la seva. Per tant, interpreten que l'autor és un simpatitzant de l'extrema dreta.
12: Entenem que algú ha decidit que la pitjor La pitjor ofensa que podries fer qualcú era dir-li jueu, cosa que no compartim.
5: Pel que fa al possible recorregut policial i judicial d'aquestes pintades, De Luis espera que no sigui similar al que van patir les seves clientes la setmana passada.
1: I quan són les 7:54 minuts, obrim la crònica de successos.
2: Ha mort un home de 62 anys ofegat a la platja de Sombau, al municipi menorquí d'Alaior. El SAMU l'ha intentat reanimar, però no han pogut salvar-li la vida.
1: Dues sanitàries del Centre de Salut de Sineu han denunciat un pacient que ahir de matinada va causar diversos danys en el mobiliari i les va agredir verbalment. Segons el relat de l'IB Salut, el pacient va acudir a consulta i en un moment va perdre els nervis. Els fets van ser denunciats davant Policia Nacional. Els sanitaris han convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia per condemnar els fets.
2: 17 persones han estat detingudes a Mallorca a un operatiu contra el crim organitzat que han desenvolupat la Guàrdia Civil. És la segona fase de l'operació Joker Val Yayo, que s'ha saldat amb un escorcoll a Palma i nou a Alcúdia.
1: Sindicats i patronals de les escoletes privades concertades planten Educació en protesta per la nova normativa de menjadors que asseguren es fa sense acord.
2: Els sindicats USO i FESIE i les patronals de la concertada critiquen l'esborrany de l'ordre de menjadors de la Conselleria d'Educació, que preveu incrementar la plantilla per baixar les ràtios. Marc González és el secretari de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat.
13: El que passa és que no podem signar cap acord mentre no sapiguem qui se'n fa càrrec d'aquests costos addicionals i quina quantia tindran aquests costos addicionals de muntar centres 0-3.
2: Educació insisteix en que assumirà els sobrecosts i demana la implicació del sector per arribar a un acord. L'objectiu, afirma el conseller, és dignificar les condicions de les treballadores 0-3. Antoni Vera.
14: Nosaltres hem de regular això i molt sorprèn que la patronal o aquestes tres patronals i els dos sindicats pues, no estiguin d'acord amb això.
2: Vera exposa que la tramitació de l'esborrany segueix el mateix procediment establert per a tota la normativa.
1: L'Hospital Mateu Fila de Menorca estrena un nou servei per atendre pacients amb patologia dual, són els que combinen un trastorn de salut mental amb una addicció a alguna droga. Un perfil cada vegada més freqüent i que disposarà ara a l'illa d'un recurs intermedi entre l'ingrés hospitalari i l'atenció a casa.
5: Sí, la suma d'un trastorn mental i l'addicció a alguna substància fa d'aquests pacients casos complexes que són cada vegada més habituals i amb el perfil que explica Vanessa Olives de Projecte Home Menorca.
15: Hi ha més joves que ja presenten addiccions amb ja qualque problema de salut mental i ja persones cronificades, no, amb llarga presència d'addiccions que també presenten patologia dual.
5: Les associacions de pacients celebren aquest nou recurs, però demanen que no es limiti a persones d'entre 18 i 35 anys.
1: Temps ara per la informació esportiva.
2: Nova baixa al Mallorca després de baixar a segona divisió. El jugador Samu Costa estaria preparant la seva sortida del club per anar-se'n a l'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. Tot i que encara manca la confirmació oficial, el propi jugador ho ha deixat entreveure a les seves xarxes socials després de penjar una imatge amb dos cors del mateix color que el seu suposat nou club. El seu traspàs estaria negociant per un preu de 25 milions d'euros. I el Mallorca també ja ha assolit la xifra de 17.565 abonats. El club va ampliar fins diumenge a la mitjanit el termini per renovar el carnet. Avui a les 10 hores comença la segona fase, canvi de localitat, i la setmana vinent serà el torn de les noves altes. I també seguim a Mallorca perquè un mallorquí, en Andreu Alcover, vicepresident del Llosetense, va viure una experiència única aquest diumenge, viure la final del Mundial entre Espanya i Argentina, però no la va viure de manera convencional. Li va tocar el sorteig de la Real Federació Espanyola de Futbol.
16: Pues mos va tocar en el Llosetense, i clar, entre directius que podíem anar, vam fer un sorteig i me va tocar a jo. Aquesta oportunitat, que l'he viscut amb jo molt emocionant, perquè va ser una passada, viure una final d'un Mundial que és un top, un partit, que una calidad de futbol.
1: Moment ara de repassar les portades del diari. Diari de Mallorca destaca que pintades nazis en una casa lligada a un activista eleven l'atenció a Santa Maria. El govern condena els fets i PSOE i Més exigeixen una ràpida investigació, afegeix el rotatiu, que dedica la fotografia de portada a la celebració de la selecció espanyola de futbol. També ho fa Última Hora, que destaca a la desfilada dels herolls. Quasi 2 milions de persones surten al carrer a Madrid per rebre la selecció espanyola i celebrar amb els futbolistes i el cos tècnic la seva història, la victòria històrica al Mundial. Diari d'Eivissa destaca que l'aparcament de Cala d'Hort estarà obert fins al mes d'octubre, mentre que el periòdic d'Eivissa també destaca la celebració de la selecció espanyola i els dona el titular d'Herois. Finalment, el diari de Menorca destaca que grans rentacotxes de Mahó segueixen en marxa, tot i les restriccions. La fotografia de portada també és per la selecció espanyola. Nosaltres ho deixem aquí, tornem a les 8:45 a Ràdio 5.
17: Són les 8, les 7 en Canàries.
18: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
19: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Julio Martínez, Julito, entrega la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero. Él, hasta ahora amigo del expresidente del gobierno, comparece a las 9 como imputado en la Audiencia Nacional, pero antes de esa declaración ya ha remitido un escrito al juez Jalamán, el que señala a Zapatero, le otorga un papel fundamental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Julito sigue los pasos de Víctor de Aldama, se apunta a lo de colaborar con la justicia en busca de beneficios y su tesis la respaldan el presidente de Plus Ultra y el director financiero de la aerolínea, que aseguran haber pagado una comisión de más de medio millón de euros por la intermediación de Zapatero, algo que el expresidente siempre ha negado. Escuchen esto de hace 5 meses.
20: No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra.
19: Eso es lo que sostiene Zapatero, pero lo cierto es que hasta ahora su estrategia de defensa se tambalea y el Partido Popular aprieta. Alma Ezcurra.
21: Veremos lo que hace Julio Martínez, lo que declara ante el juez, qué pruebas aporta y qué determina la justicia. Lo que es muy evidente, muy, muy evidente, es que el PSOE, del zapaterismo al sanchismo, se ha convertido en un gigantesco dilema del prisionero, ¿no? Cada investigado tiene que elegir entre proteger al partido o protegerse a sí mismo, y esto es bastante grave.
19: Julito imprime un giro de guión en el caso Plus Ultra, pero ni el PSOE ni el gobierno cambian el paso, mantienen el apoyo en Zapatero, dicen que ellos no comentan estrategias de defensa, todo en un martes 21 de julio, en el que las llamas continúan devorando la provincia de Guadalajara porque el incendio de la Mierla sigue fuera de control y ya son 1.200 los desalojados. Buscamos la última hora, Guadalajara, María Antonia del Ojo, buenos días.
22: Buenos días, y 26.000 hectáreas quemadas. El fuego avanza hacia el norte, en el entorno de Atienza y en el límite de la provincia de Soria, aunque lo hace más lentamente que la pasada noche. Incluso hay puntos estabilizados, lejos de estar controlado. El incendio ya ha provocado la evacuación de 34 pueblos, 14 están confinados, aunque ninguna vivienda ha sufrido daños, y 16 carreteras cortadas. Ya ha comenzado la coordinación con la cercana comunidad de Castilla y León por la cercanía con la provincia de Soria. De hecho, algún pueblo soriano ya ha sido evacuado por el humo. Esta mañana reunión a las 9 del CECOPI para actualizar datos y también visita en el punto de mando avanzado en Tamajón de la ministra para la transición ecológica, Sara Aguesen.
19: La meteorología y el tiempo es clave, la evolución de los incendios, y hoy lo que comienza es una nueva ola de calor. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días.
23: Buenos días, la tercera ola de calor del verano ya. Atención a los próximos días porque las temperaturas van a continuar subiendo. Es muy probable que en puntos del sur y sureste peninsular alcancemos los 44 o 45 grados. Es una ola de calor que como mínimo va a durar hasta el jueves. Veremos si a partir del viernes los mapas confirman un descenso, pero hoy de momento destacamos sobre todo los avisos de color naranja cerca del Mediterráneo, en la cuenca del Ebro, entre 37 y 39 grados. Hasta 41 alcanzaremos en el Valle del Guadalquivir, 39 en el interior de la isla de Mallorca, en una jornada en la que además preocupa la aparición de tormentas, muchas de ellas secas, sobre todo se darán cerca del Levante peninsular, las más intensas en el sureste, incluso podrían ir acompañadas en algún punto de granizo. Por lo demás, calima, sobre todo en la mitad oriental de la península ibérica, las Islas Baleares, en Ceuta y en Melilla, bastantes nubes hasta ahora en el Cantábrico, con tendencia a deshacerse, y en el resto destacamos la nubosidad al norte de las Islas Canarias, donde los vientos alisios volverán a soplar con fuerza.
19: Jacob Petrus, gracias.
23: Buen día.
19: Hay más noticias que repasamos ya con Gonzalo Barroso y Marina Corredor.
24: En Antequera, en Málaga, investigan como posible caso de violencia de género el asesinato a puñaladas de María, una mujer de 30 años. El presunto autor es su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen. Málaga, Laura García, buenos días.
25: Buenos días. Sí, la Policía Nacional investiga como presunto asesinato machista la muerte violenta de María, de 29 años, cuyo cadáver fue hallado este lunes sobre las 2 de la tarde en su domicilio de Antequera con heridas de arma blanca. Su exmarido, de 35, se suicidó supuestamente después de cometer el crimen, precipitándose desde la muralla de la Alcazaba de Antequera. Ambos estaban en el sistema Biogen y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero esta orden había decaído hace poco de mutuo acuerdo, según han confirmado a Radio Nacional fuentes de la investigación. La pareja tenía además dos hijos en común, de 4 y 7 años. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que está recabando datos para determinar si estamos ante un nuevo caso de violencia machista. De confirmarse como tal, sería el tercero en lo que va de julio en la provincia de Málaga, quinto en lo que va de año y noveno en toda Andalucía.
24: Gracias, Laura. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura. Vox, por su parte, va a tener finalmente dos senadores en Andalucía después de que el Partido Popular haya cedido uno de sus sillones en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones.
19: El nombramiento más polémico es el de Álvaro Zancajo, director de comunicación de Vox, mano derecha de Santiago Abascal y hasta ahora miembro del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública Andaluza, cargo que tiene que abandonar porque es incompatible con su entrada en el Senado. Precisamente, esa doble labor en el partido y el ente público andaluz está siendo ahora investigada por la Oficina Antifraude del Parlamento Andaluz. La otra senadora designada por Vox es María Pastor, actual directora de la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.
24: El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, alienta una vez más el fantasma del fraude electoral y no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.
19: Sin presentar pruebas, Petro insiste en que hablar de fraude e insta a tomar las calles para llevar allí la verdadera oposición, dice, al nuevo presidente de la Espriella, y ha adelantado que tumbará algunas de las medidas sociales impulsadas por el gobierno saliente, como la reforma laboral y la agraria. Si esto sucede, Petro amenaza con una huelga indefinida.
3: Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia.
19: Palabras de Petro en su discurso por el Día de la Independencia y que luego ha repetido en el Congreso en su última intervención allí como presidente.
24: Y Aliexpress recurrirá a la multa impuesta por la Comisión Europea de 550 millones de euros por no combatir de forma eficaz la venta de productos ilegales.
19: El gigante chino de comercio electrónico considera desproporcionada la multa anunciada por Bruselas al considerar que la compañía no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales, como por ejemplo bienes falsificados o que no cumplen con las normas de seguridad. Además, según la Comisión, muchos de los productos sí que han sido detectados y seguían anunciándose semanas después. Y todo esto en una mañana en la que seguimos sonriendo porque seguimos celebrando ese Mundial de la Selección Española Masculina de Fútbol, esa segunda estrella, y 2 millones de personas se echaron ayer a las calles de Madrid para recibir a los campeones. Juan Martín, buenos días.
4: ¿Qué tal, Lara? Buenos días. Para recibirte el último día para esta sintonía que nos ha acompañado durante más de un mes.
19: ¿Qué te parece? Yo ya he venido con todo el pescado vendido. Bueno, no sé cómo estarán los cuerpos de los jugadores.
4: Pero lo has podido disfrutar mañana, un poquito al menos.
19: Hombre, por supuesto. Pero lo que importa, lo de los jugadores, eso, la celebración es, de
4: eso
19: de
4: es. Con la Rúa, con ese autobús descapotable por las calles del centro de Madrid ante un sol de más de 35 grados que hizo quitar la camiseta más de algún jugador. Esa segunda estrella, y hay que decir que, bueno, pues un recuerdo a esa fiesta de la primera, de esa primera Copa del Mundo en 2010 y también hace 2 años después de conseguir la cuarta Eurocopa.
6: ¡Cucurella! ¡Sala, tienda!
4: La canción de Cucurella que sonó hace 2 años en 2024 también en ese escenario de Cibeles no fue el único guiño al pasado. Muchos de ellos, de los jugadores, cantaron, cogieron el micrófono, pero quien dio la nota como hace 2 años, el do de pecho, fue el seleccionador Luis de la Fuente.
7: Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene embarque.

0: terminant durant una jornada on els mitjans aeris no podran intervenir.
1: Entre la eclipse i la posada de sol només hi ha 10 minuts, en la qual els mitjans aeris només podrien actuar 10 minuts. Pràcticament hem de descartar una acció immediata de mitjans aeris.
0: Paral·lelament, el Servei de Vigilància de la Posidònia del Govern també desplegarà un operatiu especial davant l'elevada concentració d'embarcacions que es preveu durant tot l'hora baixa i el vespre. El conseller ha fet una crida a la prudència i a no cercar la millor foto.
1: Que no vagin a cercar la foto perquè no té més sentit. Crec que han d'anar en aquest lloc, fugir de les aglomeracions i sobretot aquesta prudència que puguin tenir. Si qualcú puja a veure l'eclipse, el que deia en Joan fa una estona, a dalt d'una muntanya, que sàpiga que després ha de tornar i que tornarà possiblement en fosca. Per tant, que no se n'hi vagin en calçats inadequats, que no vulguin anar a fer coses que no serien habituals.
2: I Formentera es prepara també per l'eclipsi del dia 12 d'agost. El Consell Insular prepara una observació pública al Cap de Barberia amb 4 telescopis, busos llançadora i accés restringit als vehicles. Ignasi Gras.
3: Formentera comptarà amb dues zones habilitades per veure l'eclipsi del 12 d'agost. Seran s'Estany d'Espeix i els Arenals de Migjorn. A més de l'activitat gratuïta que l'Associació Astronòmica de Formentera i el Consell preparen al Cap de Barbària amb 4 telescopis. Òscar Portes, president del Consell.
4: Es calcula que podran assistir-hi entre 400 i 500 persones amb aquest servei. Per tant, es dotarà totes les mesures necessàries perquè es pugui portar a terme en tota seguretat.
3: Per arribar a aquest punt s'organitzaran busos llançadora que sortiran des de Sant Francesc i per evitar problemes de trànsit es tallarà l'accés en vehicle privat a la zona a l'encreuament de Cala Saona. També recomana evitar desplaçaments innecessaris i evitar la improvisació. Pablo Garriz, director general d'Emergències de les Balears.
5: Por tanto, es importante, y como decía al principio, evitar la improvisación. Si uno tiene una reserva, que se ponga en contacto con su comercio, con su restaurante, para saber si va a poder acceder, en qué condiciones va a poder acceder. Si uno tiene interés de participar de algún evento en concreto, que tenga claro cuál es el horario, los horarios de los refuerzos de los autobuses.
3: I es recomana també consultar les restriccions i talls de carretera que començaran a les 4 de la tarda.
2: I Calvià ha anunciat també les mesures de cara a l'eclipsi. És el segon municipi mallorquí que ho fa.
0: La platja de Santa Ponça ha estat designada com a zona d'observació oficial i es restringirà l'accés als principals miradors del municipi, com ara el Toro o les Illes Malgrats. L'Ajuntament coordinarà un operatiu especial de mobilitat i seguretat que començarà 24 hores abans.
2: I quan són les 2:21, obrim la crònica de successos.
6: Al Manco, dues persones han estat detingudes al macrooperatiu de la Guàrdia Civil al barri de Songoleu de Palma contra el tràfic de drogues. L'operació està sota secret de sumari i no se descarten més detencions. S'han fet diferents escorcolls en visos del barri i l'operació continua oberta.
2: Detingut el conductor que va fugir després d'atropellar mortalment un ciclista de 84 anys ahir a Pollença. Es tracta d'un home de 30 anys que va ser detingut al quarter de l'Institut Armat on es va entrar. És previst que passi a disposició judicial avui hora baixa o demà de matí. El ciclista de 84 anys, recordem-ho, va morir ahir després de ser atropellat i sortir disparat cap a una rasa situada en un dels laterals de la via.
6: I la dona que patí ferides molt greus aquest dilluns després de ser atacada pel seu pitbull continua estable en observació urgència, evolucionant favorablement a l'Hospital de Son Espàs. La víctima havia duit el CAD a una clínica veterinària de Palmajola quan començà a mossegar-la en un braç i un pit.
2: Melia deixarà d'operar definitivament a Cuba aquest pròxim divendres. L'empresa al·lega falta d'estabilitat al territori.
0: Així ho ha comunicat l'empresa balear aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Aquesta decisió completa el procés iniciat el passat 3 de juny, quan va registrar la retirada immediata de gestió i ús de marca en 15 establiments inicials. La cadena mallorquina assenyala les notables dificultats de caràcter operatiu, legal, econòmic i financer i la gran inestabilitat operativa com a les raons principals d'aquest replegament. La societat afirma estar estudiant l'impacte financer derivat de la decisió, una informació que es comunicarà quan es presentin els comptes del primer semestre.
2: I més coses, perquè el Consell de Ministres ha aprovat fa uns minuts el projecte de llei antitabac que prohibeix fumar a les terrasses dels bars i restaurants, entre d'altres iniciatives, com publicitar també cigarrets electrònics. Per primera vegada també es veta el consum de tabac als menors.
6: La principal mesura, la prohibició de fumar a les terrasses, però prohibeix fumar en terrasses de bars, estacions de transport, espectacles i concerts a l'aire lliure, també en exteriors de centres sanitaris, educatius, universitaris.